no tenia jo una ou de ser. A mama mi te brandero, com ho fos portem nou, que t'ha d'enfer. Oh, fiu, ara fa de penxulla, m'ha de